0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, últim dia del mes de setembre, dimecres 30, ja se diu la previsió de l'horatge.
1: L'horatge.
0: 29 graus de màxima, 18 de mínima, amb vent del sud-est a 10 km hora, un dia ennuvolat i que ha arrencat amb boirines que deixaran pas tímidament al sol a partir de migdia. El vent de l'est i la inestabilitat apleguen a partir de demà dijous, ja saben, especialment el divendres anuncien ruixats. L'horatge que és protagonista també d'esta setmana. De fet, ahir mateixa va provocar que se suspenguessin les activitats, els actes que hi havien previstos per a commemorar la festivitat de Sant Miquel, patró de la policia local, en nules davant el nivell d'alerta taronja per pluges i tempestes des de l'Ajuntament de Nules. En previsió, valen dir que ja se faran aquests actes en passar les festes patronals d'octubre. I també, pel tema de l'horatge, la Diputació de Castelló diu que celebrarà el 23 d'octubre, el dia de la província, davant la previsió de pluges d'este divendres. El municipi de Figueroles, com saben, acollirà aquest divendres 23 ja la jornada en la qual la institució provincial distingirà a Juan García Ripollés amb l'alta distinció i els mèrits a Melchor Zapata, Arcadi Espeix, Telèfono de l'Esperanza i a la ballera Sara Sorribes Tormo. Parlem ara en clau política perquè ja sabem que Marc Seguer ha sigut nomenat per Esquerra Unida com a candidat oficial a l'alcaldia de la Vall d'Uixó en les eleccions municipals de maig del 2027. Un Marc Seguer que irà a ser, ens contava això.
2: Sí, la veritat és que ja n'hi ha unes persones, perquè quan fa, jo penso, un procés d'estos, al final és una decisió personal presentant-se a l'alcaldia, no? O en qualsevol llista, però en este cas de número 1, pues, en la responsabilitat que pertoca, però sí que m'hi vaig voler recolzar en certes persones per tindre com el seu aval, no? De cara a les properes eleccions i a presentar-me, no? I eixa voluntat també seua de si m'acompanyarien en este viatge, que és una legislatura, no? I una campanya electoral en este cas, no? I tots els que tenen que haver al costat del candidat i al final fer equip, que és el més important. Vull dir, un candidat sense un equip i unes bones idees, vull dir, no és res, per més bon candidat que sigues, l'equip és molt més important que el candidat.
0: Pues de moment el que sabem és això, Marc Seguer, candidat oficial per Esquerra Unida. Al llarg dels propers dies aniran coneixent-se més persones que acompanyaran a Seguer en esta nova aventura, les municipals del 2027. I també, seguint en clau política, escoltem el que des del PSPB de la Vall, el seu portaveu, Jorge García, parlava referent a la Generalitat, referent a indústria, referent a retallades.
3: El immobilisme, la retallada contínua cap als empresaris, cap a la indústria i cap a la promoció econòmica al nostre territori.

0: territori. Però no només això, sinó que de les subvencions que ja se'ns havien otorgat, com per exemple l'any 2026, en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, s'havien reduït aquests imports, en el que van trobar una comunicació que ens va deixar bocabadats, perquè mai ens havien llevat una subvenció que ja estava concedida en les empreses d'obra ja contratades i la majoria de la subvenció ja executada, en la que se'ns rebia menor quantitat de diners, se'ns retallava els diners que ja teníem concedits, per lo que l'Ajuntament de la Vall i altres ajuntaments de tota la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana van presentar al·legacions al Consell per una situació sobrevinguda en la que la mateixa Generalitat va crear un problema inexistent. Per això, després d'aquestes al·legacions, a les que encara no hem tingut resposta, sí que s'ha traslladat des del Consell que ara se tornaran a posar aquests diners que vam reclamar també al ple municipal.
1: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, sempre al teu costat.
2: I parlem ara en la Vall d'Uixó. L'Ajuntament està tapiant l'edifici ocupat del carrer Alfondeguilla, que, com saben, se va botar foc, se va incendiar este passat cap de setmana després de rebre l'okay de la Sareb. L'Ajuntament, d'esta manera, està bloquejant ja totes les entrades al immoble. I parlem ara de el que en la Vall i en combinació en l'auditori se va facilitar a grups de música o, en definitiva, artistes que busquen el seu espai per a gravar i per assajar, perquè l'Ajuntament obri 4 sales d'assaig en l'auditori per impulsar els músics de la Vall. Regidor Jorge Márquez.
3: Existia un reclam ja durant molts anys, el poder facilitar un espai per a que els músics del nostre poble puguem tindre un lloc on poder assajar tranquil·lament, i sobretot facilitar a aquests grups de música emergents que hi ha a la nostra localitat un lloc on poder assajar i poder anar fent créixer i ser grup. És un lloc necessari per a poder desenvolupar una ferramenta creativa també a la nostra localitat, i que facilita als nostres joves aquest espai que moltes voltes és difícil d'accedir per a que es puguen conformar grups a la nostra localitat. Mireu, el grup de La Fúmiga naix d'una banda de música que va tindre un espai que li va facilitar l'Ajuntament i s'ha convertit en un grup possiblement el més important de la música en valencià.
2: Altres qüestions. L'Ajuntament de Moncofa reclama al govern d'Espanya la canalització del torrent de Nules perquè, diuen, després d'una dècada, el que era una obra d'urgència és ja una obra d'emergència o una emergència. I dir també que Moncofa recupera els dissabtes de robòtica a l'Espai Jove, que el curs començarà el 17 d'octubre, i prepara els participants per als tornejos de robòtica de la província de Castelló. I que en Nules, este proper divendres 2 d'octubre, lliurarà els premis de la flor natural dels Jocs Florals Vila de Nules. La memòria del fred ha sigut el lema guanyador de la flor natural de l'edició de guany de Jocs Florals, i que se lliurarà el proper dia 2 al Teatre Alcázar. I arriben les vacunacions. Han començat ja esta setmana en alguns llocs, van a continuar ara a partir del dilluns de la propera setmana. Ens ho conten des del Centre de Salut de la Vall d'Uixó, Marta Navarro, infermera.
4: Empezó la campaña en residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y otros colectivos, pues, que son especialmente vulnerables. Y luego, a partir del 5 de octubre, o sea, a partir del lunes, se amplía ya los grupos para los que están recomendadas las vacunas de la gripe, la COVID y el VRS que hablábamos antes. Desde luego que se prioriza a las personas de mayor edad, embarazadas y pacientes con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones.
2: Farmàcies de Guàrdia en Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Farmàcia Carbonaire, carretera Segor 79.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, últim dia del mes de setembre, dimecres 30, ja s'ho diu la previsió de l'horatge.
1: L'horatge.
0: 29 graus de màxima, 18 de mínima, amb vent del sud-est a 10 km hora, un dia ennuvolat i que ha arrencat amb boirines que deixaran pas tímidament al sol a partir de migdia. El vent de l'est i la inestabilitat apleguen a partir de demà dijous, ja saben, especialment el divendres anuncien ruixats. L'horatge que és protagonista també d'esta setmana. De fet, ahir mateixa va provocar que se suspenguessin les activitats, els actes que hi havien previstos per a commemorar la festivitat de Sant Miquel, patró de la policia local, en nules davant el nivell d'alerta taronja per pluges i tempestes des de l'Ajuntament de Nules. En previsió, valen dir que ja se faran aquests actes en passar les festes patronals d'octubre. I també, pel tema de l'horatge, la Diputació de Castelló diu que celebrarà el 23 d'octubre, el dia de la província, davant la previsió de pluges d'este divendres. El municipi de Figueroles, com saben, acollirà ese divendres 23 ja, la jornada en la qual la institució provincial distingirà a Juan García Ripollés amb l'alta distinció i els mèrits a Melchor Zapata, Arcadia Space, Teléfono de la Esperanza y a la ballera Sara Sorribes Tormo. Parlem ara en clau política, perquè ja saben que Marc Seguer ha sigut nomenat per Esquerra Unida com a candidat oficial a l'alcaldia de la Vall d'Uixó en les eleccions municipals de maig del 2027. Un Marc Seguer que irem a ser, ens contava això.
2: Sí, la veritat és que hi ha unes persones, perquè un quan fa, jo penso, un procés d'estos, al final és una decisió personal presentant-se a l'alcaldia, no? O en qualsevol llista, però en aquest cas de número 1, pues, en la responsabilitat que pertoca, però sí que m'hi vaig voler recolzar en certes persones per tindre com el seu aval, no? De cara a les properes eleccions i a presentar-me, no? I eixa voluntat també seua de si m'acompanyarien en este viatge, que és una legislatura, no? I una campanya electoral en este cas, no? I tots els que tenen que haver al costat del candidat i al final fer equip, que és el més important. Vull dir, un candidat sense un equip i unes bones idees, vull dir, no és res, per més bon candidat que sigues, l'equip és molt més important que el candidat. No?
0: Pues de moment el que sabem és això, Marc Seguer, candidat oficial per Esquerra Unida. Al llarg dels propers dies aniran coneixent-se més persones que acompanyaran a Seguer en esta nova aventura, les municipals del 2027. I també, seguint en clau política, escoltem el que des del PSPB de la Vall, el seu portaveu, Jorge García, parlava referent a la Generalitat, referent a indústria, referent a retallades.
3: El immobilisme, la retallada contínua cap als empresaris, cap a la indústria i cap a la promoció econòmica al nostre territori està provocant una situació que mai haguem pogut imaginar. Com ja vam denunciar fa més d'un any, a més al ple municipal de l'Ajuntament, la reducció de més del 75% en les inversions que van destinades als polígons industrials, a les entitats de gestió i modernització, i en este cas es tradueix en la Vall d'Uixó en els polígons Belcaire i Mezquita, on hem passat d'una inversió anual propera al milió d'euros als 250.000 euros que ens han otorgat per l'any 2025 i 2026, algo que està provocant un retrocés tremendo en les polítiques d'activació empresarial, de major competitivitat i de la millora que les nostres indústries ens estan reclamant així al nostre territori. Però no només

0: Consell, que ara se tornaran a posar aquests diners que vam reclamar també al ple municipal.
1: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, siempre al teu costat.
2: I parlem ara en la Vall d'Uixó. L'Ajuntament està tapiant l'edifici ocupat del carrer Alfondeguilla, que com saben se va botar foc, se va incendiar este passat cap de setmana després de rebre l'okay de la Sareb. L'Ajuntament d'esta manera està bloquejant ja totes les entrades al immoble. I parlem ara de el que en la Vall i en combinació en l'auditori se va facilitar a grups de música o en definitiva artistes que busquen el seu espai per a gravar i per a assajar, perquè l'Ajuntament obri 4 sales d'assaig en l'auditori per impulsar els músics de la Vall. Regidor Jorge Marqués.
3: Existia un reclam ja durant molts anys, el poder facilitar un espai per a que els músics del nostre poble puguem tindre un lloc on poder assajar tranquil·lament i sobretot facilitar a aquests grups de música emergents que hi ha a la nostra localitat un lloc on poder assajar i poder anar fent créixer i aquest grup. És un lloc necessari per a poder desenvolupar una ferramenta creativa també a la nostra localitat i que facilita als nostres joves aquest espai que moltes voltes és difícil d'accedir per a que es puguen conformar grups a la nostra localitat. Mireu, el grup de La Fúmiga naix d'una banda de música que va tindre un espai que li va facilitar l'Ajuntament i s'ha convertit en un grup possiblement el més important de la música en valencià.
2: Altres qüestions. L'Ajuntament de Moncofa reclama al govern d'Espanya la canalització del torrent de Nules perquè, diuen, després d'una dècada, el que era una obra d'urgència és ja una obra d'emergència o una emergència. I dir també que Moncofa recupera els dissabtes de robòtica a l'Espai Jove, que el curs començarà el 17 d'octubre i prepara els participants per als tornejos de robòtica de la província de Castelló. I que en Nules, este proper divendres 2 d'octubre, lliurarà els premis de la flor natural dels Jocs Florals Vila de Nules. La memòria del fred ha sigut el lema guanyador de la flor natural de l'edició d'enguany de Jocs Florals i que se lliurarà el proper dia 2 al Teatre Alcázar. I arriben les vacunacions. Han començat ja esta setmana en alguns llocs. Van a continuar ara a partir del dilluns de la propera setmana. Ens ho conten des del Centre de Salut de la Vall d'Uixó, Marta Navarro, infermera.
4: Empezó la campaña en residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y otros colectivos pues que son especialmente vulnerables. Y luego a partir del 5 de octubre, o sea, a partir del lunes, se amplía ya los grupos para los que están recomendadas las vacunas de la gripe, la COVID y el VRS que hablábamos antes. Desde luego que se prioriza a las personas de mayor edad, embarazadas y pacientes con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones.
2: Farmàcies de Guàrdia en Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Farmàcia Carbonaire, carretera Segor 79.

0: por hoy La Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: Hola, què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes a Hoy por Hoy, Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, quan hem arribat al darrer dia del mes de setembre, dimecres, dia 30, un darrer dia en el que siga també pues, un impàs, un abans i un després de l'horatge, perquè siga la línia entre el bé i el mal. Ja saben que la previsió és que a partir de demà la cosa se complica fins a arribar a un divendres molt preocupant en quant a termes de possibles ruixats. De moment, uns dies en què ja veuen que va combinant, la jornada no acaba d'aclarir-se, si vol fer sol, si vol estar nuvolat, si vol complicar-se, però pinten bastos, apunta que per, a partir d'ara anem a entrar en un període de certa inestabilitat justet en la arribada del mes número 10 de l'any, del mes d'octubre, al qual entrem demà mateix. Bueno, pues al marge de tot això, avui tenim ple ordinari en l'Ajuntament de la Vall, el corresponent al mes de setembre, on, entre altres coses, pues va també alguna altra moció, una del grup municipal socialista per a incloure el CEIP Blasco Ibáñez en el pla edificant. N'hi ha dos del PP, una per ampliar el termini de justificació de les assignacions als grups municipals de l'exercici 2025 i una altra en defensa de la sobirania espanyola, diuen, de Ceuta i Melilla, i per exigir també una resposta d'estat davant els greus aconteixements de Ceuta. Això diu la moció que porta el PP també esta vesprada al ple de setembre en l'Ajuntament de la Vall. L'actualitat d'avui, dimecres, dia 30, passa també per aquesta explicació que ha fet davant dels mitjans de comunicació el regidor d'urbanisme i vivenda, Vicent Pitar, sobre la planificació, la normativa urbanística, alguns canvis, algunes coses, algunes novetats que s'introduïxen i que contava d'esta manera el regidor.
2: Com dia l'altre dia en la visita que vam fer al poliesportiu, els que estem a la gestió pública no podem quedar-nos en les execucions o en el treball que s'està fent a dia d'avui, sinó que ja sempre estem treballant en el futur. Fa poc també en el Pla Creix, que és un pla d'ampliació de patrimoni i de futur de la ciutat, presentàvem noves adquisicions i avui presentem una nova planificació del planejament urbanístic de la ciutat. És una tasca que se fa pues molt fosca, perquè no se veu tot el que se fa per arribar a aquestes conclusions. És la modificació puntual 50 i 51 del planejament, que esta vesprà en el pleno posarem ja a exposició final, i fem diverses modificacions, i són el resultat sobretot, i sí que m'agradaria fer-ho públic, d'una escolta activa, però una escolta activa real, perquè l'escolta activa no se'ls queda en dir-ho, que queda molt bé quan un polític ve a dir que fa escolta activa, sinó que l'escolta activa el que té és aquests resultats, fer un treball d'escoltar a la gent, d'escoltar els tècnics de moltes reunions sense càmeres i sense fotos, amb tècnics externs a l'Ajuntament, que presenten i proposen alguna sèrie de modificacions o treballem conjuntament per millorar aquest planejament que tenim en l'actualitat a dia d'avui en la ciutat de la Vall, que és de l'any 95. I jo penso que són modificacions del planejament i que van a tindre una repercussió en el dia a dia dels nostres veïns, i que per tant orgullosos i satisfets d'arribar a aquesta conclusió. Penso que és la tercera modificació que fem en 3 anys, vull dir que estem contínuament treballant en millorar el dia a dia dels veïns. I passo un poc a desglossar en què consisteix aquesta modificació, que porta 12 de 14 punts, però el més important, jo penso, i que ja portàvem mesos treballant, el que passa és que l'administració té els seus procediments, evidentment, és el de facilitar la cessió de sòl privat en condició de solar dins del poble per fer aparcaments públics. ¿Vale? És una necessitat que teníem, perquè també la ciutadania sap que estem petrolitzant, semipetrolitzant molts espais, també les actuacions que fem d'urbanització de carrers, la pròpia norma, que no és una norma local, sinó que són normes estatals, inclús autonòmiques també, ens fa que les voreres, una vegada tu facis una actuació en un projecte oficial, les voreres tinguin que tenir unes mesures mínimes, ¿vale? No és un capritxo d'un regidor ni d'un tècnic, sinó que les mesures han de ser tenir unes mesures mínimes per compliment, sobretot, d'accessibilitat i de sostenibilitat en la ciutat. Per tant, som conscients i érem sabedors ja des de fa un temps que provoca aquestes actuacions provoquen una merma moltes voltes en les places d'aparcament i ja portàvem molts mesos treballant, el que avui fem públic i anunciem, com he dit, i la possibilitat, no?, dels solars que estiguen dins del municipi, dins del casc urbà, se podrà fer baix la petició, al final és un acord entre ajuntament i propietari, amb una bonificació, que estem fent la modificació de l'ordenança fiscal i que també serà ja en vigor a partir del 27, d'una bonificació de l'IBI d'eixe solar del 95%, i que, per supost, evidentment, la conveniència o no d'aquesta sessió de sol tampoc serà capritxo d'un polític, sinó dels informes tècnics, dels departaments influents, en aquest cas, evidentment, doncs, com no podrà ser de tràfic, d'urbanisme, de vies públiques. I, per tant, bueno, doncs és una modificació, jo penso, important, que dona resposta, com he dit, a preocupacions que tenim o tenen els ciutadans en quant a la merma de places d'aparcament. Però no sols aquesta modificació penso que és important, sinó que també hi ha una altra modificació importantíssima, que és una reivindicació també de molts sectors, tant per part dels inquilinos com dels arrendataris com dels arrendadors, dels locals comercials, sobretot, en la gran majoria que està

0: aquesta afecció a la modificació o a l'ús d'aquests altillos també anirà a la gent que a dia d'avui, perquè en la vall ja ho tenia modificat fa temps i que en les plantes baixes, per supost, se poden construir vivendes, i tots sabem la situació en la que estem a dia d'avui, més que mai, és un tema candent i de màxima prioritat. L'interessat o promotor que vulgui construir algun tipus de vivenda també podrà fer ús d'aquest altillo en aquesta quota de 2,10, evidentment en compliment de més norma, però bueno, era una de les mesures que incomplíem o que més limitava al poder fer ús d'aquests baixos comercials. Després, com he dit, també hi ha moltes més modificacions. Algunes tenen que veure, per exemple, en la devolució de fiances, que a dia d'avui no quedava ben definit. Quan és un projecte tècnic, la devolució de fiances sempre estava lligada a aquest certificat final, però hi ha moltes actuacions que no porten projecte tècnic, com poden ser declaracions responsables i altres actuacions similars de menor importància, però que sí que és veritat que el planejament no quedava d'una manera determinada, indicada, com se feia la devolució de les fiances a aquelles persones que depositaven fiances per tal de fer l'obra. També una sèrie de modificacions o d'aclariments o de ficar certeses en el planejament que no existia en quant a plaços de les llicències d'obres, declaracions responsables i demés. I també una altra reivindicació que ens topetàvem en la modificació del planejament era quan teníem diferents altures en les rasants dels carrers i les possibles problemes de convivència que n'hi haven quan una vivenda se quedava més alta que una altra, per exemple, sobretot en unifamiliars, en aquest cas en àrea 6, i que permet ficar el vallat a una altura per dalt de lo que estava marcat, i evitem així aquestes servidumbres de vistes que existia i teníem, encara que no ho parega, moltes reclamacions per un tema de convivència, no? Entonces, també se regula això, també se regula el criteri en aquestes parcel·les on tenen retranqueos que tinguin retranqueos, que són normalment en zones unifamiliars, el poder determinar en el planejament este relleno, la cota d'este relleno, que també limitava algunes actuacions en les vivendes. I sobretot també, bueno, a nivell de patrimoni, una modificació que existís, bueno, la norma en quant a patrimoni, determinar que la normativa estipulada per al patrimoni no catalogat, com pot ser Benizà, Zeneta, Benigasló o Benigafull, és d'obligat compliment no sols per a les obres de nova construcció, sinó també per les de rehabilitació, que tampoc ha determinat en el planejament, i és un tema que verdaderament aquest govern preocupa, el tema del patrimoni. Però, bueno, al fi i al cap, és el que tratem d'explicar avui és que des del Departament d'Urbanisme, que moltes voltes pareix que siga el petit feo de moltes coses, i en aquestes modificacions el que intentem és facilitar els tràmits en quant a llicències, en quant a problemes o problemàtiques que puguem tindre des de la ciutat.
1: Pues novetats, per tant, en tot allò relacionat en el tema de l'urbanisme de la vall i sa evolució que va havent, o aquestes modificacions que tracten d'introduir-se. En clau política ja saben que ja és oficial que Marc Seguer serà el candidat a l'alcaldia per Esquerra Unida a les eleccions municipals de l'any 2027. Així en la SER, Marc Seguer ens comentava diverses coses, per exemple, tot i que encara no ha donat a conèixer ninguna de les persones que l'acompanyaran en l'equip, si ha volgut destacar la importància d'estar ben rodejat o ben acompanyat en este viatge polític que va a fer.
2: Sí, la veritat és que ja n'hi ha unes persones, perquè un quan fa, jo penso, un procés d'estos, al final és una decisió personal presentant-se a l'alcaldia, no? O en qualsevol llista, però en este cas de número 1, pues, en la responsabilitat que pertoca, però sí que m'hi vaig voler recolzar en certes persones per tindre com el seu aval, no? De cara a les properes eleccions i a presentar-me, no? I eixa voluntat també seua de si m'acompanyarien en este viatge, que és una legislatura, no? Una campanya electoral en este cas, no? I tots els que tenen que haver al costat del candidat i al final fer equip, que és el més important. Un candidat

0: sense un equip i unes bones idees, vull dir, no és res, per més bon candidat que sigues, l'equip és molt més important que el candidat, no? I quin estament tens darrere, no? Al final, el que va davant, pues, és aquesta cara visible i aquest lideratge, no? Que d'aquestes línies que ha de marcar el projecte polític, però al final tots els que formen part, pues, formen de la candidatura, pues, també impregnen, no? En les seues idees, la seva manera de ser.
1: Le preguntàvem a Omar Seguer quin va ser el moment en el que va pegar el pas definitiu, va arribar al convenciment de que tenia que presentar candidatura per a ser, no? el candidat per part d'Esquerra Unida a les eleccions municipals. I va nomenar una data significativa, l'incendi de la Vall.
0: Moment, crec jo, definitiu en donar el pas. L'incendi d'aquest estiu. Jo, l'incendi d'aquest estiu ha sigut un dels pitjors moments de la meva vida, però que m'ha donat com molta força a l'hora de seguir i de intentar redoblar els esforços per a tornar a fer aquest començament de reconstrucció, de posar més el focus en les nostres muntanyes, el nostre medi ambient i com podia jo aportar des d'ahir, no? Jo crec que ha sigut un moment molt definitiu en donar el pas. I és de veres que ja antes de l'incendi era una cosa que tenia bastant clara, parlant en molta gent, però teníem l'estiu per davant i pues, encara teníem temps i això, però jo crec que ha sigut un dels moments més definitius que dèieu d'haver donat el pas, de seguir, perquè pense que tinc que aportar moltíssim, i Esquerra Unida, el partit, ha d'aportar moltíssim en aquesta reconstrucció, en com tractem a les nostres muntanyes i què podem fer per elles des de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, que tenim que reclamar, no? I en molts altres aspectes.
1: Pues de manera oficial ja tenim dos candidatures, la de Jorge Marqués per Compromís, que ja va ser anunciat temps enrere, i la de Marc Seguer per Esquerra Unida. A ningú se li escapa, vamos, no crec que sigui ningú secret, que Tania Baños serà la candidata socialista i que Herminio Serra serà el candidat popular, però ve cert que de manera oficial o en tot el rigor, no?, que les formacions polítiques tenen per a fer oficial pues, les candidatures i que ja no quede cap dubte possible en l'aire, pues, fins a aquest punt no ha arribat. Però bueno, poquet a poquet anirem tenint clar tots els candidats, candidates, encara queda molt de temps, però això sí, sembla que ja la maquinària política en clau electoral se fica en marxa. Ara seguim comentant més coses.
2: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
3: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que hi ha saument a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
1: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
4: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en La Óptica.
5: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
1: Barri a barri torna a la Vall d'Uixó. Per tercer any consecutiu, la regidoria de dinamització de barris és al carrer per escoltar els veïns i recollir les seues propostes i millores. 10 punts i 20 dates per participar. Comencem dilluns 21 a les 10:30 al barri Carmadall. Barri a barri, la teua veu compta. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
6: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
7: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
8: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-99-05-45.
1: A la Vall d'Uixó, la Universitat Popular és molt més que cursos. Més de 40 activitats i més de 1.250 persones compartint aprenentatges, experiències i moments. Un espai de trobada, convivència i participació entre persones de totes les edats i cultures. Universitat Popular de la Vall d'Uixó. Aprendre junts és viure millor. Ajuntament de la Vall d'Uixó.

0: Hoy por hoy, de la Tardor.
1: A la Vall d'Uixó, la Universitat Popular és molt més que cursos. Més de 40 activitats i més de 1.250 persones compartint aprenentatges, experiències i moments. Un espai de trobada, convivència i participació entre persones de totes les edats i cultures. Universitat Popular de la Vall d'Uixó. Aprendre junts és viure millor. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
2: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
3: Todos sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5. En Vall d'Uixó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
4: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: I més coses que són l'actualitat. Ja sabem que al marge del que s'ha encontrat i la moció que portarà avui al ple el grup municipal socialista per a incloure el CEI Blasco Ibáñez en el pla edificant, ahir el portaveu de socialistes, Jorge García, tornava a denunciar, se tornava a queixar del tema de les retallades per part de la Generalitat en tot allò relacionat en les empreses, en les ajudes a empreses, en els polígons, etc. I no és la primera vegada que manifesta aquest tipus de qüestions Jorge García.
5: El immobilisme, la retallada contínua cap als empresaris, cap a la indústria i cap a la promoció econòmica al nostre territori, està provocant una situació que mai haguem pogut imaginar. Com ja vam denunciar fa més d'un any, a més al ple municipal de l'Ajuntament, la reducció de més del 75% en les inversions que van destinades als polígons industrials, a les entitats de gestió i modernització, i en este cas es tradueix en la Vall d'Uixó en els polígons Belcaire i Mezquita, on hem passat d'una inversió anual propera al milió d'euros als 250.000 euros que ens han otorgat per l'any 2025 i 2026, algo que està provocant un retrocés tremendo en les polítiques d'activació empresarial, de major competitivitat i de la millora que les nostres indústries ens estan reclamant així al nostre territori. Però no només això, sinó que de les subvencions que ja se'ns havien otorgat, com per exemple a l'any 2026, en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat s'havien reduït aquests imports, en el que van trobar una comunicació que ens va deixar bocabadats perquè mai ens havien llevat una subvenció que ja estava concedida en les empreses d'obra ja contratades i la majoria de la subvenció ja executada, en la que se'ns rebia menor quantitat de diners, se'ns retallava els diners que ja teníem concedits, per lo que l'Ajuntament de la Vall i altres ajuntaments de tota la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana van presentar al·legacions al Consell per una situació sobrevinguda en la que la mateixa Generalitat va crear un problema inexistent. Per això, després d'aquestes al·legacions, a les que encara no hem tingut resposta, sí que s'ha traslladat des del Consell que ara se tornaran a posar aquests diners que vam reclamar també al ple municipal, en el que encara és doble sense sentit, ja que estan donant solució a un problema que ells mateixos havien creat, a una situació de tensió amb les empreses, amb la nostra indústria i amb l'execució d'aquests ajuntaments, en el que no tenia cap sentit no només retallar el 75% de lo que ja ens concedien, sinó també llevar-nos diners que ja teníem concedits. la Generalitat Valenciana i el nostre portaveu a l'Ajuntament del Partit Popular, Hermínio Serra, que també està treballant a la Conselleria, estan creant una sèrie de problemes que mai han existit amb els ajuntaments i, òbviament, apostant per retallar a la nostra indústria, a la nostra competitivitat empresarial, i no és un cas aïllat, ja que aquesta mateixa setmana també hem vist com grans inversions, com la de l'energia renovable, que venia per part de l'empresa Starcraft, així, al nostre territori, per a millorar la competitivitat també de les nostres empreses mitjançant l'energia fotovoltaica, energies renovables, tampoc eixiran cap al davant, i aquesta inversora ha retirat el seu projecte per l'immobilisme i per totes les traves burocràtiques que la Generalitat Valenciana els està posant. Estem patint una situació que no anem a deixar de denunciar, ja que en els últims anys s'ha aconseguit que vinguin empreses com la Gigafactoria de Sagunt, dinamitzar les EGMs i els nostres polígons industrials amb milions d'euros d'inversió, i que des d'aquesta legislatura, des de que governa el Partit Popular recolzat per Vox, només hem vist que retallada tras retallada per intentar anar en contra de la nostra indústria, de la nostra economia, i frenar així l'avanç en ocupació que hem tingut des de l'any 2015. Des del Partit Socialista anem a revertir tota aquesta situació. Quan tornem a governar la Conselleria, restablirem totes aquestes línies que s'estaven treballant de manera conjunta amb els empresaris i continuar avançant com ho vam fer al govern del Botànic.
1: Coses que van a iniciar-se pràcticament ja, només arribar el mes d'octubre, i el regidor de Cultura, Jorge Márquez, parlava de lo que són espais per a músics, sales per a assajar, per a gravar, en definitiva, algo que ja ens avançava Tania Baró des de l'Auditori de la Vall setmanes enrere, i que ahir confirmava el regidor.
6: Existia un reclam ja durant molts anys, el poder facilitar un espai per a que els músics del nostre poble puguin tindre un lloc on poder assajar tranquil·lament, i sobretot facilitar a aquests grups de música emergents que hi ha a la nostra localitat un lloc on poder assajar i poder anar fent créixer i aquest grup. És un lloc necessari per a poder desenvolupar una ferramenta creativa també a la nostra localitat, i que facilita als nostres joves aquest espai que moltes voltes és difícil d'accedir per a que es puguen conformar grups a la nostra localitat. Mireu, el grup de La Fúmiga naix d'una banda de música que va tindre un espai que li va facilitar l'Ajuntament, i s'ha convertit en un grup possiblement el més important de la música en valencià. Qui no pot dir, o qui pot pensar, que a lo millor no passi el mateix així a la vall, en les escoles de música que tenim, i ara en aquest nou recurs que són aquestes cabines d'assajos, de sales d'ensaio, les quals estan ubicades a l'Auditori Municipal, estan unes obertes unes hores a la setmana, i són a petició individual, és a dir, existeix un codi QR que se pot facilitar o se pot accedir a ell a les xarxes socials de l'Ajuntament o de la Regidoria de Cultura, en la qual una persona pot fer la reserva de l'espai. És una prova pilot per veure en quins horaris anem funcionant, per tant cada mes seran uns horaris distints, a no ser que una persona ho catalogui i se fique i se fixe.
1: Dona més detalls, dona més concreció a esta proposta la propia Tania Baró. Anem a recordar el que contava así en la sera.
7: Empezaremos el 1 de octubre a poder reservar estas salas. Son unas salas que están en la primera planta del auditorio. Hay 4 salas para poder reservar, son gratuitas completamente. Hay 2 más pequeñitas que tienen unos 10-11 metros cuadrados, y hay 2 más grandes que tienen unos 17 metros cuadrados. Y nosotros mensualmente, o sea, el día 30 o el día 31 de cada mes, publicaremos el calendario donde la gente podrá ver la disponibilidad semanal, porque solamente podemos ofertar, hay veces en función de las producciones, pues 1 o 2 días a la semana, y se podrán reservar en bloques de 2 horas, con un máximo de 4 horas al día, y es para personas, bueno, pueden ser personas o colectivos, artistas, músicos, bailarines, aunque ya pequeño formato porque no son demasiado grandes, pero claro, bueno, estarán dotadas también técnicamente, y lo único, eso es importante, el reservar mediante la web y esperar ese email de confirmación diciendo que está libre, que está disponible.
1: I al marge de tot això també ens contava una de les novetats que n'hi hauran en l'actual temporada, també en col·laboració amb la regidoria i amb l'Ajuntament de la Vall, com uns cursos intensius, tot i que això arribarà una miqueta més endavant.
7: Este año, como novedad, tenemos cursos intensivos de diversa temática. El primero arrancará el día 26 de octubre, del 26 al 30 de octubre, y este es sobre marketing y comunicación. Después pasamos a noviembre, del 9 al 14 de noviembre. El curso intensivo es de distribución de proyectos escénicos, impartido por López García, y va dirigido a personas interesadas en la gestión y en la comercialización de proyectos escénicos, con o sin experiencia previa. No es necesario que uno esté en activo trabajando en este campo, pero a lo mejor una compañía de teatro pequeñita que lo que quiera es mover su espectáculo a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, cada uno las aspiraciones que considere, viene muy bien porque da muchas pautas.
1: I el que arribarà també és el període de vacunació, perquè ja hem entrat de manera oficial en la tardor, demà canviem de mes. Un xocotet abans del que anem a tindre també en el dia d'avui, en Ise Salut a Prop, el programa del Centre de Salut, que anem a tindre tota la informació relativa al període de vacunació de la Vall. De moment, això és el que ens conta Marta Navarro, infermera del Centre de Salut U.
8: Empezó la campaña en residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y otros colectivos pues que son especialmente vulnerables. Y luego a partir del 5 de octubre, o sea, a partir del lunes, se amplía ya los grupos para los que están recomendadas las vacunas de la gripe, la COVID y el VRS que hablábamos antes. Desde luego que se prioriza a las personas de mayor edad, embarazadas y pacientes con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones, como comentaba ayer María, pues la gente diabética, con problemas cardíacos, hipertensos, inmunosuprimidos, etcétera. Entonces, esta es la manera escalonada que va a empezar. En los centros escolares empezará los días 6, 7 y 8 de octubre a vacunarse aquí en la Vall. Es importante recordar que la vacuna la administra la enfermera de pediatría, o sea que no es una persona desconocida para los niños.
9: Benvinguts a la cooperativa San Isidro. T'oferim una ampla varietat de productes i serveis. Visita la nostra gasolinera amb les ofertes del cap de setmana i descompte per a empreses. També la nostra tenda amb la zona gourmet, articles de ferreteria, decoració i mascotes. Descobreix el Garden, amb flors i plantes i productes de jardineria, així com el nostre magatzem de subministraments. I per descomptat, treball de camp, servei d'agricultura i jardineria. T'esperem!
10: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo.

0: De 8 minuts passen de les 2 de la vesprada, darrer dia del mes de setembre, dimecres dia 30 i a la vesprada, ple ordinari corresponent a setembre en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, on d'entre altres coses van a portar-se també algunes mocions, com per exemple la del grup municipal socialista per a la inclusió del TEIP Blasco i Banyet en el pla edificant. També n'hi ha un parell, de, en este cas del grup municipal popular, una per ampliar el termini de justificació de les assignacions als grups municipals de l'exercici 2025 i una altra sobre en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i per exigir, diuen els populars, una resposta d'estat davant dels greus aconteciments de Ceuta. I al marge de tot això, en el dia d'avui també s'ha parlat del planejament urbanístic de la ciutat. Ara escoltarem el regidor d'Urbanisme, Avis Sant Peter, que anuncia algunes novetats que volen ficar en marxa, que volen treure endavant. Parlava d'una nova planificació, d'un planejament urbanístic de la ciutat, que l'actual encara es remunta a l'any 95.
1: I fem diverses modificacions. Això és resultat, sobretot, i sí que m'agradaria fer-ho públic, d'una escolta activa, però una escolta activa real, per millorar aquest planejament que tenim en l'autoritat a dia d'avui en la ciutat de la Vall, que és de l'any 95. Jo penso que són modificacions del planejament i que van a tindre una repercussió en el dia a dia dels nostres veïns i que, per tant, orgullosos i satisfets d'arribar a aquesta conclusió, penso que és la tercera modificació que fem en 3 anys, vull dir que estem contínuament treballant en millorar el dia a dia dels veïns, 12 de 14 punts, però el més important, jo penso, és el de facilitar la cessió de sòl privat en condició de solar dins del poble per fer aparcaments públics. Vale? És una necessitat que teníem, perquè també la ciutadania sap que estem petrolitzant molts espais, també les actuacions que fem d'urbanització de carrers, la pròpia norma, que no és una norma local, sinó que són normes estatals, inclús autonòmiques també, ens fa que les voreres, una vegada tu facis una actuació en un projecte oficial, les voreres tinguin que tindre unes mesures mínimes, ¿vale? No és un capritxo d'un regidor ni d'un tècnic, sinó que les mesures han de ser tindre unes mesures mínimes per compliment, sobretot, d'accessibilitat i de sostenibilitat en la ciutat.
0: Pues parlava el regidor també de bonificacions que hi hauran al respecte.
1: Hi ha en vigor a partir del 27 d'una bonificació de l'IBI d'eixe solar del 95% i que, per supost, evidentment, la conveniència o no d'eixa sessió de sol tampoc serà capritxo d'un polític, sinó dels informes tècnics, dels departaments influents, en aquest cas, evidentment, doncs, com no podrà ser de tràfic, d'urbanisme, de vies públiques. I per tant, bueno, pues és una modificació, jo penso, important, que dona resposta, com he dit, a preocupacions que tenim o tenen els ciutadans en quant a la merma de plaça d'aparcament.
0: I per últim, altres qüestions que també tindran que veure en este canvi del planejament urbanístic.
1: Aprofitant que el mateix codi tècnic sí que permet rebaixar l'altura a 2,10, pues donem eixida en aquesta modificació del planejament, que la restricció era 2,20, donem eixida a molts locals comercials en la ciutat de la Vall, concentrats en gran part en Polígon 3, però bueno, evidentment són d'afecció a tota la ciutat. També hi ha moltes més modificacions, algunes tenen que veure, per exemple, en la devolució de fiances, que a dia d'avui no quedava ben definit quan és un projecte tècnic. La devolució de fiança sempre estava lligada a aquest certificat final i problemes de convivència que n'hi havia quan una vivenda se quedava més alta que una altra, per exemple, sobretot en unifamiliars, en aquest cas en àrea 6, i que permet ficar el ballat a una altura per dalt de lo que estava marcat i evitem així aquestes servidumbres de vistes que existia i teníem, encara que no ho parega, moltes reclamacions. I sobretot també, bueno, a nivell de patrimoni, una modificació que existeix, la normativa estipulada per al patrimoni no catalogat, com pot ser Benizà, Zeneta, Benigasló o Benigafull, és d'obligat compliment no sols per a les obres de nova construcció, sinó també per a les de rehabilitació.
0: I en el període, en l'època de l'any en què estem, demà ja entrem en el mes d'octubre, en la tardor de manera oficial, ja hem entrat dies enrere, arriba el període de vacunacions. Avui en el programa Salut a Prop, dels centres de salut de la Vall d'Uixó, hem conegut coses, detalls sobre com serà este període de vacunació. Marta Navarro és infermera del centre de salut TU.
2: Empezó la campaña en residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y otros colectivos pues que son especialmente vulnerables. Y luego a partir del 5 de octubre, o sea, a partir del lunes, se amplía ya los grupos para los que están recomendadas las vacunas de la gripe, la COVID y el VRS que hablábamos antes. Desde luego que se prioriza a las personas de mayor edad, embarazadas y pacientes con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones, como comentaba ayer María, pues la gente diabética, con problemas cardíacos, hipertensos, inmunosuprimidos, etcétera. Entonces, esta es la manera escalonada que va a empezar. En los centros escolares empezará los días 6, 7 y 8 de octubre a vacunarse aquí en la Vall. Es importante recordar que la vacuna la administra la enfermera de pediatría, o sea que no es una persona desconocida para los niños.

0: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
1: Y ya saben que en clau política Marc Seguer será el candidat d'Esquerra Unida de Labay per a les eleccions municipals de l'any 2027. De moment no s'ha donat a conèixer ningú altre nom, ninguna altra persona que l'acompanyarà en la candidatura, tot i que destacava el paper de la gent que li està donant suport i que l'acompanyarà en este viatge en clau política. I destacava una data especialment, que és on se va acabar de decidir per a prendre esta decisió. Parlava Seguer de l'inici del passat 25 de juliol.
2: Moment, crec jo, definitiu en donar el pas. L'incendi d'aquest estiu. Jo, l'incendi d'aquest estiu ha sigut un dels pitjors moments de la meva vida, però que m'ha donat com molta força a l'hora de seguir i de intentar redoblar els esforços per a tornar a fer aquest començament de reconstrucció, de posar més el focus en les nostres muntanyes, el nostre medi ambient i com podia jo aportar des d'ahir, no? Jo crec que ha sigut un moment molt definitiu en donar el pas. I és de veres que ja antes de l'incendi era una cosa que tenia bastant clara, parlant en molta gent, però teníem l'estiu per davant i pues, encara teníem temps i això, però jo crec que ha sigut un dels moments més definitius que dèieu d'haver donat el pas, de seguir, perquè pense que tinc que aportar moltíssim, i Esquerra Unida, el partit, ha d'aportar moltíssim en aquesta reconstrucció, en com tractem a les nostres muntanyes i què podem fer per elles des de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, que tenim que reclamar, no? I en molts altres aspectes.
1: I en la comarca, l'Ajuntament de Moncofa ha fet entrega un any més de les agendes escolars a l'alumnat de l'escola de la localitat per al curs 2026-2027. La novetat d'enguany és que el disseny de l'agenda incorpora missatges relacionats amb la igualtat i la inclusió, fruit de les propostes que els xiquets i xiquetes van realitzar en la PEC Assemblea. L'agenda inclou pàgines específiques amb frases que conviden a reflexionar sobre la diversitat i els drets de totes les persones. I Alfondeguilla ha posat en marxa per primera vegada l'escoleta matinera per tal de facilitar la conciliació familiar i laboral. Un servei que funciona de dilluns a divendres en horari de 7:30 a 9 i ofereix a les famílies la possibilitat de deixar els seus fills i filles al centre educatiu abans de l'inici de la jornada escolar. David Galindo.
3: És una reivindicació de fa molts anys de les famílies del poble. Sobretot pues, és un servei que permet compaginar un poc més i coordinar un poc millor tant la vida familiar com la laboral. I per tant, ara és un servei que s'ofereix en guany. És un servei que s'ha donat gràcies a la Diputació de Castelló amb una subvenció que ens ha concedit. Al ser el primer any que se demana, sí que és veritat que el que és la part subvencionada va des de setembre fins a finals d'any, pràcticament, fins que acaba Nadal, i després és l'Ajuntament amb fons propis el que pagarà i se servici d'escola matinera, pagant el personal i el material que necessita ese personal per a poder desenvolupar la seva tasca.
1: I en agricultura dir que la Unió exigeix a la Generalitat 2.682.000 euros autonòmics per a ajudes agraris. Per a la Unió, les determinacions aprovades ahir pel Consell de Ministres per reduir l'impacte del pic del gasoil agrícola, que ha crescut un 51% durant els últims 6 mesos, no són de cap manera suficients. Farmàcies de Guàrdia, en Nules, Elvira Velasco, al carrer Sant Bertomeu.